Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex en 5.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: L'estiu.
3: La pel·lícula ja és cosa teva.
2: RAC 105. L'estiu sona...

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: Austràlia sabem que hi ha cangurs, sabem que també hi ha aranyes enormes, però els últims anys també estan arribant molt bons productors, i aquí en tenim un de nou. Després de Fisher, després de Siri, l'arriba a terra Josh Fawaj amb això que es diu Like a Prayer, una nova versió, evidentment, d'un clàssic de Madonna. Les 8 del matí i Sant Tornem-hi, família. Avui és dijous, bon dia a tots els que estiguin connectadíssims a RAC 105 des de l'altra banda. Va, alegria, il·lusió, bon rotllet i bona música. En un programa, avui, doncs, que serà, ja us aviso, força interactiu i tinc la intenció que sigui no només interactiu, sinó absurd. Tot el que sigui absurd, a mi em fa molta gràcia i crec que ens ho passarem força bé, evidentment, a canvi d'aquesta absurditat que us demanaré, absurdesa, com es digui.
1: 608-71-714.
0: Regalarem cosetes, d'acord? D'aquí una estona en parlarem. I un regal molt, molt xulo. Si algú va estar connectat ahir, ho vaig dir, crec, cap al final, doncs no desconnecteu i tingueu el número a mà disponible al WhatsApp, sempre. Que donarem cosetes. Ui, per favor. Què és aquesta veu? Ai, ai, ai, ai, ai. Mare meva. El cafè volum 2 el necessito, però ja, sí o no? En fi. 608-71-714-1. També si vols demanar qualsevol cançoneta. I de seguida vindrà l'Arnau Mulet i també el Martí Oliveres, que avui, en principi, tenim novetats pel que fa al temps. Ahir va dir que segurament arribaven pluges, així que n'estarem al tanto. D'aquí una estona es passa per l'estudi de RAC 105. I quina millor manera o quina millor cançó per començar, per donar el tret de sortida, que aquesta, que precisament es diu així, Let's Get It Started, recuperant un dels grans clàssics dels Black Eyed Peas. Som-hi, bon dia!

0: l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Matina d'estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Lidl batem el rècord de l'estalvi amb més de 800 baixades permanents. Des d'aquesta setmana abaixem el preu dels nostres ous. Emporta't una dotzena d'ous talla M a només 2,85. Lidl, val la pena.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900-903-740 3.
5: Verisure.
6: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
7: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
8: Matina d'estiu.
9: El programa que combina millor
8: amb el teu banyador.

0: Talk to You. Home, pensava que no arribaves, Arnau Mulet.
1: Has arribat,
0: eh? Ostres,
1: és que vinc d'una cursa d'obstacles que tenim muntada aquí a Barcelona que no acabo d'entendre per què, però, en fi, a l'agost ja se sap, no?
0: Molt bé. Aquesta, no? A què va? A l'Ajuntament, això, o aquí?
1: No ho sé, aquí per Toqui, però porto més de mitja hora parat a la Ronda de Dalt, que ha sigut una meravella.
0: Perfecte.
1: Fantàstic. Ai.
0: Doncs mira, arribes just en el moment exacte.
1: Oh!
0: Sí, perquè li diem ara a la nostra audiència que és el que regalem. Avui regalem cosetes. El que passa és que estic parlant amb Accions Especials, que és qui porta aquest tema, perquè tinc un dubte de si regalem un pack de 4 entrades o 4 packs de 4 entrades.
1: Què?
0: Sí, clar, no ho sé. De moment diré que un.
1: És diferent.
0: I si tenim la sort de poder regalar-ne més, ho comentarem.
1: Mira, tu digues que un i si no, després ja ens ho repartim.
0: No. Va. Tant de bo siguin 4 i ja ho direm, així fem... Bueno, en fi, que farem un programa totalment absurd, d'acord, Arnau? I què vol dir un programa absurd? Vol dir un programa d'imitacions, fer el ridícul en antena, cosa que ens agrada. I bàsicament que el que regalem avui són packs per anar a l'Aquàrium. Ole.
1: He de dir que hi vaig anar fa poc amb el meu fill.
0: Sí o no?
1: I és una experiència meravellosa, eh?
0: Que
1: anem
0: guai
1: a l'aquari, sí, de veritat.
0: Probablement vas aprendre més coses tu que el teu fill, no?
1: Sí, bueno, ell estava molt pendent dels peixos de colors, li van agradar molt els pingüins, sí. Però, sí, clar, tu estàs més...
0: Home.
1: Si t'enteres més de les coses, no?
0: Ara que fa tanta calor que dius sortir al carrer, ja dius...
1: Sí.
0: No es pot. Doncs, home, és una bona opció anar a l'aquàrium, i més si regalem 4 entradetes perquè gaudeixis amb la família. Què has de fer? Et preguntarà Arnau Mulet.
2: 608-7171-41.
0: Enviar-nos un WhatsApp al 608-7171-41. M'has de fer una imitació de qualsevol animal, a ser possible marí, però
1: animal,
0: vaja. Animal. Una imitació d'animal, per exemple, el dofí. O la tortuga.
1: Difícilíssim, no?
0: O un mico, jo què sé. M'has de fer una imitació. Una vaca... A veure, aquestes són les típiques. Com més original siguis, evidentment tindràs més opcions. Tu saps fer algun animal o no?
1: Jo sé fer la gavina.
0: Ah, sí? Sí. Aviam.
1: Ah!
0: Però continua.
1: Ah!
0: Doncs així de ridícul serà el programa. Ja està? Era això, la gavina? Ja està?
1: No les he fet, mentida.
0: Val, jo...
1: Saps què m'ha passat ara? Que vaig veure ahir un clip de Joan Dausà,
0: sí,
1: que es veu que la cançó de Papi posa al disc, ell fa la gavina i he pensat, calla, que et sortirà igual, però no. M'ha sortit igual, eh? No ha sigut el mateix.
0: Doncs va, jo faré també un ocell, en aquest cas un corb. Crec, eh? No ho sé. Vinga, la meva imitació per tot Catalunya és aquesta. Ah! Ah! Ah! Què et sembla? Bé? El tio no s'aguanta, eh?
1: Una cosa.
0: Què?
1: Avui tens... Si vols que ens tanquin la ràdio directament, no? Perquè això...
0: Demà ens donen l'Ondas.
1: Sí.
0: A nosaltres i a tots els oients que participin, recordo, va, no tingueu por, que com més original sigui o com més ridícul feu, segurament tindreu més opcions de guanyar les 4 entradetes per l'Aquari. Ho haig de veure, eh? Encara, si en són 4 o són 4x4, 16, que seria meravellós.
2: 608-7171-4.
0: Envia'ns la teva imitació de qualsevol animal, marí o no marí, per entrar al sorteig d'aquestes entradetes per l'Aquàrium. Vols acabar... Presentes la cançó Sopa de Cabra, Sumo, un DJ, Camins, Somnis i Promeses amb un animal de fons?
1: No.
0: No? Va.
1: No?
0: No?
1: Què vols dir? Com ho faig, això?
0: Com has fet la gavina, va?
1: Ah.
0: Com?
1: Ah.

0: Tame Impala, Jenny, una altra de les grans sensacions d'aquesta temporadeta. Es diu Dràcula. I sí que hi ha força expectació per veure què diu el Martí Oliveres del temps, perquè es veu que avui podien arribar les pluges. Haurem d'esperar una miqueta, perquè m'ha dit Héctor, dona'm 10 minuts. Li dono 10 i els que em demani el Martí Oliveres, que d'aquí res, d'aquí uns minutets ve. Així que res, tornem a obrir el nostre WhatsApp.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, volem veure els vostres àudios, missatges, imitant animals, per poder guanyar aquestes 4 entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona. Bon dia!
2: Hola, equip de RAC 105.
0: Què tal?
2: Aquest és el meu soroll animal.
0: Aviam.
2: He imitat un tigre.
0: Ole.
2: Gràcies, felicitats pel programa.
0: Felicitats a tu i a la teva imitació del tigre. Hosti, tu. A veure, què més tenim aquí? Hola. Hello.
3: Bon dia, RAC 105. Soc la Mariona i m'encantaria aconseguir les entrades perquè el meu germà petit té moltes ganes d'anar.
0: Molt bé.
3: Així que aquí us deixo la meva imitació de la foca. Ah.
0: Oh! Bravo!
3: Que bon dia.
0: Bravo. Vinga, una més. Hola.
4: Buenos días, Héctor.
0: ¿Qué tal?
4: Soy Alfonso, el camionero de Sant Esteve de Rovires.
0: Hola, Alfonso.
4: Venga, que solo me queda un madrugón más.
0: Venga.
4: Y marcho de vacaciones.
0: ¡Hala!
4: Pues mira, yo te voy a imitar el ruido de un animal, bueno, marino, depende del día. Y es mi perro cuando voy a la playa o a un río o algo y lo tiro al agua.
0: Vale.
4: La verdad es que se pone súper contento, le encanta el agua. Por lo menos, pues entonces será pues, un animal marino en ocasiones. Venga, a ver si me puedes poner la canción del Enric.
0: Ay, Dan.
4: La versión que ha hecho está tan chula, de The Corrs.
0: Muy chula.
4: Venga, que vaya muy bien y a ver si me tocan las entradas, que llevo ya una llamadita de él durante el año. Cuídate, hasta luego.
0: Abraçada, Alfonso, i va, que queda, com dius tu, un dia més per matinar i agafes vacancetes més que merescudes a un dels oients més fidels que tenim, per suposat. Veurem si toquen aquestes entrades. El que sí que ja et puc dir que sí és a posar-te la nova cançó de l'Enric Font, que es diu Breathless, una versió xulíssima de l'original dels The Corrs.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Doncs això és una mica el que volem, eh? I don't care, m'és absolutament igual que el programa d'avui és força ridícul. Sí, ho sé, ho sé, ho sé. És ridícul.
1: Sí.
0: I love it, Icona Pop, Charlie XCX. I love it. Va, bon dia. 20 minutets per arribar a les 9 d'aquest matí. De seguida ve en Martí Oliveres per fer un repàs del temps i de les temperatures que avui deia, almenys ahir, que és probable que hi haguessin novetats pel que fa a les plugetes i tal. N'estarem al tanto. Abans, seguim repassant els vostres missatgets avui, que tenim 4 entrades per regalar. I gentilesa d'Aquarium m'han dit, Héctor, que si han de ser 5 perquè la família són 5, no passa res. Així que vinga, 4, 5 entrades, o les que siguin, la vostra família per anar de franc gratis a l'Aquari. Simplement m'has d'enviar un missatge fent una imitació. La tortuga, per exemple, el dofí, el mico, el que tu vulguis. Un animal, per exemple. Tenim aquí ja missatgets. Hola. Aviam, hola, hola.
2: Bon dia, matineros. Jo faré...
0: Aviam.
2: Jo faré el soroll de l'armadillo.
0: El què?
2: Què? Ah, vinga, passeu bon dia.
0: Un moment, què acaba de passar?
1: Què?
0: El armarillo? No, no ho he acabat d'entendre, però ei, endavant, eh? Molt bé. Per suposadíssim que entres en aquests sorteig per guanyar les entrades de l'Aquarium. Poc abans de les 12 descobrirem qui s'emporta aquest pack, aquest lot. Per cert, aquest missatge és absolutament estel·lar. Endavant.
3: Bon dia, RAC 105.
0: Hola.

0: jo em pregunto, per què ja no es fan cançons així?
1: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Floraida, Florida, digue-li com vulguis, raper que tantes cançons ens va regalant el seu dia, i Sia. Déu-n'hi-do, quin duet, quasi res. Això es diu Wild Ones, quan falten exactament 8 minuts per arribar a les 9 d'aquest matí. Ha arribat tard, home, es veu que avui té un dia molt intens. Què tal, Martí Oliveres?
2: Què tal, Héctor Huguet, i a tothom, bon dia.
0: Què tal? Clar, és que entre que encara la gent està felicitant per WhatsApp, no?
2: Sí, sí.
0: Perquè ahir,
2: però,
0: recordem, va ser el teu aniversari.
2: Però no és per això, eh?
0: No, eh?
2: És perquè tenim molta feina avui i ho hem estat explicant a l'emissora germana RAC1, que tenim una tarda molt complicada avui a Catalunya amb tempestes.
0: Val, abans d'entrar en aquest tema, recordo, perquè s'acabi de connectar, avui estem regalant cosetes i molt xules. Estem regalant un pack de 4 entrades per l'Aquarium i m'has d'enviar un missatget al número de sempre.
3: 608-71-714.
0: I estem fent avui el ridícul, eh? Volem que imiteu algun animal. Per exemple, ens han fet el dofí, la tortuga, el mico, la vaca... El que tu vulguis, m'has d'imitar un animal, d'acord?
4: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Martí Oliveres, tu saps imitar algun animal o no?
2: Mira, algun que tinc per allà a prop de casa, puc intentar d'imitar.
0: Aviam.
2: Aviam si sabeu què és, va.
0: Aviam, entenc que un burro.
2: Ah,
0: un asa. Bé.
2: És un asa que està ferit. Ah. És un asa que està ferit, que està tocat de mort. I per això,
0: val.
2: Saps? Per això feia aquest d'allò.
0: Ets tan català que havies de fer el ruc.
2: Home, i tant.
0: Molt bé, així m'agrada.
2: Jo català fins que no hi sigui.
0: Exacte, doncs va, família, ja saps, 608-71-741, fes com el Martí Oliveres.
3: 608-71-741.
0: Segurament farem el programa més ridícul de la temporada, però, home, val la pena per unes entradetes de l'Aquari, no?
2: Jo he fet el ridícul, perquè, de fet, t'he fet la imitació ara i l'he fet molt pitjor que quan te l'he fet abans practicant, vull dir que...
0: No, i deixa'm explicar-li a la gent que clar, que amb aquesta calor, doncs sí que ve de gust plans més fresquets, anar a l'Aquàrium, submergir-te en un món fascinant, sense sortir de la ciutat, taurons, pingüins, centenars d'espècies marines, passeja pel gran túnel submarí i deixa't sorprendre per les noves experiències immersives i interactives del nou Aquàrium de Barcelona. Un pla fresc, emocionant i perfecte per gaudir en família, així que va, anima't! I ara sí, Martí Oliveres, explica'm una mica si hi ha algun canvi a les temperatures o no. Cap al que em vas dir ahir, sí, no?
2: Sí, avui serà sobretot a la tarda, quan notarem la refrescada, gràcies a les pluges. Però atenció, perquè hem d'explicar que és un episodi complex. És complicat.
0: Ah, sí?
2: Per què? Perquè a partir del migdia començaran a formar-se algunes tempestes a l'interior i al nord de Catalunya, i de cara al vespre baixaran, tard de vespre, baixaran cap a la costa, cap a les comarques de Lleida, i poden ser fortes o molt fortes, provocar algunes inundacions, calamar-se, pedra, fortes ventades. Per tant, compte la gent que hagi de circular a partir del migdia, sobretot a l'interior, i tard de vespre a qualsevol punt de Catalunya, perquè ens podem trobar aquestes tempestes localment que portin alguns aiguats, alguns fenòmens de temps violent, ventades molt i molt fortes, que poden provocar trencadissa d'arbres, pedra que pot ser gran.
0: Déu-n'hi-do.
2: Però gran com una pilota de ping-pong, en alguns casos.
0: Quasi tens pàrquing, millor que ho guardis a casa,
2: doncs,
0: no? Per exemple,
2: és un bon moment per fer un avís d'aquí, del matina d'estiu, per avisar a tothom que pugui, de l'interior i del nord de Catalunya, que tanqui els cotxes o que els posin un lloc a cobert, perquè a la tarda es pot complicar de valent.
0: I, o sigui, calamar-se i pluges intenses, i clar, entenc que també, sobretot precaució a les rieres, no?
2: Sí, sobretot rieres, rius de curta durada, podríem dir, que són de no gaire recorregut, perquè són els que poden créixer de manera més sobtada, sobretot en comarques com Osona, com el Lluçanès, com el Berguedà, la Garrotxa, la Selva, i després això, clar, anirà viatjant cap al sud, cap al Bages, cap al Vallès, cap al Penedès, cap a punts del Pla de Lleida. O sigui que són moltes zones de Catalunya. No vol dir que a tot arreu caigui la mateixa aigua, ni de la mateixa manera, però sí que puntualment, doncs, podem tenir alguns aiguats que s'acostin als 100 litres per metre quadrat. És molta aigua,
0: I aquests aiguats duraran avui quants dies?
2: Avui ja està. Sí, demà tranquil·litat, demà torna el sol, com a molt a la tarda algun ruixadet, però ben poca cosa. I al cap cap de setmana igual, matins tranquils, sol, i a la tarda doncs una mica de moviment a l'interior del Pirineu. O sigui que són dies per fer excursions als matins, i a la tarda, si sou en zones de muntanya, doncs escolta, una mica de reclusió i fins i tot manta.
0: Perfecte. Doncs Martí, molta gent segur que t'agraeix aquesta previsió del temps, i els cotxes, especialment també.
2: Esperem-ho, eh?
0: Merci, maco.
2: Precaució, que vagi bé.
0: Fins ara.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I vinga, d'aquesta manera encarem l'última cançoneta per arribar a les 9 del matí, i és la més nova de Miqui Núñez a través del Matina d'Estiu. Es diu Un altre cop.

0: La teva música.
1: RAC 105. Això és boníssim. D'on és?
0: És de Dia.
1: De debò?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Avui a Dia, les patates fregides gourmet de la marca Dia per només un euro la bossa. De debò. Molt bé. Dia.
2: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900 903 743.
9: Verisure.
10: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe. Ven.

0: Shakira Burnaboy, Dai Dai, quan són les 9? Que em va fer moltíssima gràcia l'altre dia en un concert de Karol G. Karol G, no sé si... Crec que ho van penjar a RAC 105. Heu de seguir RAC 105, família? Que aquestes coses t'assabentes gràcies a les xarxes i especialment a la informació que posa RAC 105. Doncs va ser força divertit perquè Karol G, en un dels seus concerts, clar, la colombiana estava allà, va fer pujar una nena petita i la nena petita li va preguntar: què, quina és la teva cançó preferida? Esperant que la nena li digués una de les seves cançons de Karol G. I va i diu Dai Dai de Shakira. Bueno, en fi, ho va fer molt bé després Karol G, s'ho va prendre molt bé, van cantar plegades Dai Dai, així que enhorabona i ole tu per Karol G. Família, a les 9 del matí, nova edició del Matina d'Estiu, salutacions de part d'Héctor Huguet, bon dia a tota la gent que estigui ja connectadíssima en aquest matí de dijous, en el que estem regalant cosetes, estem regalant unes entradetes per l'Aquàrium, ni una, ni dues, ni tres, sinó quatre entrades per gaudir de l'Aquàrium de Barcelona.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Us estem demanant que m'heu d'imitar animals, d'acord? El que sigui. Hola.
2: Bon dia, RAC 105.
0: Aviam.
2: Mira, és l'hora d'esmorzar, sí, i vaig fins al galliner a veure si hi trobo alguna cosa.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Brutal! Molt bé. Aquesta és la ràdio que volem. Ens donen l'ondes demà, ja t'ho dic, eh? Doncs això, va, 608-7141. Bon dia!
3: Hola, bon dia, soc l'Abril. Hola. I m'agradaria aconseguir les entrades, sí, a l'Aquàrium.
0: Sí.
3: Per tota la meva família i metaré un gat.
0: Aviam.
3: Miau!
0: Molt bé! Oh, no, molt bé, molt bé. Sí, m'agrada. Hola.
4: Bon dia, matina d'estiu. Doncs jo, com estic com una cabra, us, sí, faré aquest so.
0: Aviam. Bé. Bravo.
4: Bé.
0: Bravo.
4: Vinga, que vagi molt bé.
0: Apa, tenim el goril·la també, en Jordi.
5: Vinga, bon dia.
0: Tu no saps com m'ho estic passant, és increïble, això, eh?
6: Hola, Héctor, som el Kilian, la Ivet i la Anna de Cardedeu. Ah. I nosaltres sí que som una família de 5. Fa molt temps que no anem a l'Aquàrium i per això ens agradaria interpretar. I nosaltres interpretem a la balena.
7: Ballena!
6: Adéu!
8: I ens agradaria que fiquis la música de Volcans de Búhos. Gràcies,
0: adéu! Adéu-siau! Aquí la teniu, els Búhos, Volcans, ja saps, el tema d'avui impressionant, eh?
9: 608

0: Necessita música.
1: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Verisure.
7: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
7: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
10: Llepa el gelat. El ritme del matina d'estiu.
11: Amb Héctor Huguet.

0: encara amb la incògnita de què va passar aquell 6 de febrer a Aitana, una de les més sonades, evidentment, dels últims anyets d'Aitana, del seu últim disc, el Cuarto Azul, 6 de febrero, quan són les 9 i 20 minutets. Va, passen 5 minuts d'un quart de 10. I aquí seguim, a RAC 105, a través del Matina d'Estiu, amb un programa absolutament espectacular. Gràcies, no a mi, faltaria més, sinó a tots vosaltres i als àudios que ens esteu enviant.
1: 608-71-7141.
0: Perquè avui regalem entradetes per l'Aquàrium. I és que, clar, amb la calorada que fa, doncs és una bona idea, ben fresqueta. L'Aquàrium de Barcelona podrà submergir-te en un món fascinant, sense sortir de la ciutat, amb taurons, pingüins, centenars d'espècies marines. Passeja pel gran túnel submarí i deixa't sorprendre per les noves experiències immersives i interactives del nou Aquàrium, eh? Modernitzat a més. Un pla fresc, emocionant i perfecte per gaudir en família. Simplement, m'has d'enviar un missatget fent una mica el burro, fent una mica el pallasso i, bàsicament, imitant-me un animal. Bon dia!
2: Bon dia, Raxensi!
0: Hola!
2: Estem aquí la Teresa, la Greta
0: hola. I
2: la Nora, que tenen 6 anys.
0: Perfecte.
2: I volen fer
0: aviam.
2: El soroll que fan els gatets.
0: Aviam. Vale. Oi, força bé, eh? Bravo.
2: Apa, que passeu un bon dia.
0: Molt bé, perquè ho han fet com força a l'unison, no? Allà, no, bé. Denota un 9.5. Hola.
3: ¿Qué pasa, colegas?
0: O sea,
3: hoy va de animales, ¿no? Pues el otro día no lo vaya a creer. O sea, estaba yo en un bar.
0: Ay.
3: Y entra un pavo, entra un pavo por la puerta y dice... Bon dia, nens.
0: Apa.
3: Molt bo el programa, com sempre, home.
0: Merci.
3: Pues res, sóc el Josep de Cerdanyola. I aquí, fotent el pavo.
0: Ja. Fotent el pavo. I a més amb acudit inclòs, eh? Espectacular. Hola,
4: bon dia, RAC 105. Doncs res, jo sé fer, o intento fer, el porc, o el senglar, que de fet em diuen el senglar a vegades.
0: Ostres, com la Rescudina, el senglar d'Osona.
4: Quan vaig amb bicicleta amb els meus amics. Vale? Soc en Jordi de les Masies de Voltregà.
0: Molt bé, Jordi.
4: I aquí va. Aquest és el porc d'Osona.
5: Què?
0: Però un moment, aquest porc estava patint, el pobre porc, eh? Una mica, eh? Mare meva! Vinga, va, una més.
6: Hola, som la Laia i en...
7: Jordi.
0: Hola.
6: I volem participar a les entrades de 5 persones per l'Aquàrium.
0: Estupendo.
6: El meu soroll és un dofí una mica rovellat.
7: I el meu, un pingüí.
0: Ole! A més, diu, un dofí una mica rovellat. Haig de dir que el pingüí no el tinc massa controlat, eh? Podries haver fet qualsevol so i hagués dit allò de sí, molt bé.
7: Sí.
0: No sé exactament com fa un dofí, però sigui com sigui, si algú sap, doncs que ens ho expliqui. 608-71-7141.
1: 608-71-7141.
0: Imita un animal, fem una mica el ridícul tots plegats i en joc aquest pack, aquest lot de 4 entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona. De fons, el més nou de Teddy Swims. Sona espectacular, una veu increïble, la de l'americà, per apropar-nos a 2:15 amb el Mist.

0: REC 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
1: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
2: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
3: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
2: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
3: Esclar, i que...
4: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
5: Amics, bon ambient i música en directe a l'aire lliure. I millor plat d'aquest estiu té nom propi.
6: Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Del 31 de juliol al 17 d'agost, balla amb els Amics de les Arts i Ginestà.
5: Emociona't amb Jan Dausà i Antonio José.
6: O dona-ho tot amb el pop de Marlena i Leire Martínez i molts més.
5: Vine amb els teus, viu la prèvia al Garden Village i canta amb el teu artista preferit.
6: Aconsegueix ja les teves entrades a mardestiu.cat.
7: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
8: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
9: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al matí a Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
8: Matina Codina. No som el programa de tothom. Però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
10: Rosalia.
11: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Bravo!
13: Aquí estem, aquí estem.
14: Aitana.
15: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir no puc més.
16: Leire.
17: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
18: Alfred García.
19: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
20: O sigui,
19: que...
18: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
21: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
22: Sempre havia volgut dir aquesta frase.
18: RAC 105.
23: Som a tot arreu.
18: També a YouTube.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: I vaig imitar el... Com se diu això?
3: Com se diu, com se diu?
2: El colom.
3: El colom, vale? Aviam.
2: Vinga.
3: Molt bé. I us prometo que demà ens donen l'ondes, eh? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Soc en Quique, el xofer.
3: Hola, Quique.
4: Bueno. Pues res, jo com necessito aquestes quatre entrades sí. per portar la família,
3: ja.
4: Pues faré el llop.
3: El llop. Prou bé, Quique.
4: Bueno, passeu bon dia.
3: Bon dia, maco. Adéu-siau.
5: Hola, som l'Arlet i l'Ella. Ens agrada el pollastre de la Baiana,
3: sí.
5: que es diu Hei Hei i fa...
3: Molt bé. El pollastre de la Baiana, eh? No he vist la pel·lícula, t'haig de dir. I mira que a mi m'agraden, eh? Aquestes, les pel·lícules Disney i tal, d'animació, a mi m'agraden molt. I és d'aquelles que tinc pendents, la de Baiana, no l'he vist. A més, crec que ara fan com una versió així realista, no? En fi, ja saps, deixeu el programa, eh?
6: 608-71-7141.
3: I al final, cap a les 12, una mica abans, descobrirem qui s'emporta aquest pack, aquest lot de 4 entrades per anar a un aquàrium renovadíssim a Barcelona. Ja saps, digue'm quina és la teva habilitat. La nostra, posa bona música. El més nou d'Augel es diu Jamaican.

0: Feia força anyets que no sabíem massa cosa de Zara Larsson després d'aquell Lash Life que s'ha tornat a viralitzar aquest any. I vaja, si està aprofitant aquesta tirada ara, la sueca, això es diu Midnight Sun, li estan en força bé. I mira, ja que parlem de sun, de sol, recordareu que el proper dimecres, el dia 12 d'agost, tenim un eclipsi solar, no?
1: Sí.
0: N'esteu al tanto, no? Però és que, clar, no només hi ha un eclipsi solar aquell dia, que també, que està molt bé, hi ha la festa de la Gira 105 a Roses, d'aquelles festasses que organitza RAC 105, amb DJs de referència i amb un festival que no et pots perdre. Així que a Roses, el proper dimecres, després de l'eclipsi, tens la Gira 105, una nit màgica de les barraques, doncs per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105, amb l'incombustible Enric Font del Ja Tardes, el gran Ernest Codina del Matina Codina, des de la cabina i punxant a la festa més divertida de l'estiu, a Roses. Recorda, dimecres, després de l'eclipsi, 12 d'agost, Gira 105, des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. No t'ho pots perdre! Abel, un altre cop. Martí.
2: Què tal?
0: Que la setmana passada era l'Abel, ara està de vacances. Des d'aquí li envio una salutació a l'Abel,
2: sí,
0: que s'estarà tocant la panxa des d'on sigui.
2: Home, tu diràs, des del sofà de casa o vés a saber on.
0: Exacte. Martí, i aniràs a Roses a la festa de la Gira 105 o no?
2: Quin dia has dit que és?
0: 12, el dimecres, no t'enganxa bé.
2: No, tio, clar, l'eclipsi, tindré feina a seguir-lo. No,
0: doncs vinga.
2: Creu prioritats.
0: Anem a parlar d'això.
3: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Veolia ofereix el temps i, per tant, tenim un dia més el Martí Oliveres. Què tal, Martí?
2: Què tal? Doncs molt bé, mira, molt pendents de les tempestes, perquè avui, atenció, agafen protagonisme a partir del migdia a l'interior de Catalunya i al nord. I després, cap al tard, cap al vespre, també acabarà plovent en alguns punts de la costa, i fins i tot amb força. Podem tenir algunes calamarsades i pedregades a l'interior i alguns aiguats amb llamps i trons quan arribin també a la costa. Sembla que l'àrea de platja afectada podria ser del Maresme al Baix Penedès, aproximadament, fins a Tarragona, al Vendrell, però també podem tenir alguns xàfecs forts a l'interior del Camp de Tarragona, al Pla de Lleida, però bona part de Catalunya està en avís per part del Servei Meteorològic de Catalunya, o sigui que poc o molt pot acabar plovent gairebé a tot arreu aquesta tarda. La bona notícia, si no fa mal aquesta pluja, és que refrescarà.
0: No, home,
2: sí, després de ploure, per fi notarem una mica un respir, un descans d'aquesta calorada tan forta. Però res, això durarà poc, A partir del cap de setmana es disparen les temperatures i
0: tornem-hi, no?
2: I tornarem a suar de valent, mare.
0: Molt bé. Sí. És a dir, ara, perquè ho sàpiguen, en el meu cas, ja estic tirant cap a casa meva. Marxo d'aquí cap a les 3 i pico, una
2: encara,
0: cosa així.
2: No.
0: Encara no, res.
2: A Barcelona fins al vespre no ha de ploure, fins a les 7.
0: Perfecte.
2: Fins a les 7, quarts de 8.
0: Perfecte. Doncs Martí, moltes gràcies. Demà, com sempre, aquí a cap a dos quarts, fer una mica el burro, parlar del tema del dia i estar atent de les temperatures. Avui precaució, sobretot, i la gent que deixi el cotxe a casa o en un pàrquing, a ser possible, perquè hi ha calamarsa, no? M'has dit abans.
2: O pedra gran, pot ser, fins i tot. O sigui, si podeu evitar desplaçaments a la tarda a l'interior i al nord de Catalunya, millor. I després amagar els cotxes, perquè, si no, us acabarà abunyegat.
0: Sí, i els seguros a vegades...
2: Molta feina.
0: Doncs millor ser provident. Gràcies, Martí.
2: Va, una abraçada.
4: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
3: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Per cert, Martí, el fruit sec que més t'agrada es diu pistatxo o com es diu?
2: Fastuc.
0: Fastuc, no? Vinga. Fastuc amb Marcos, a RAC 105.

0: 5 minutets per arribar a les 10, va. Última intervenció abans de tancar l'hora. Amb els vostres missatgets.
1: 608-71-7141.
0: En joc, ja sabeu, les entrades per l'Aquarium. Has d'imitar un animal. Bon dia.
2: Hola, bon dia, Héctor.
0: Què tal?
2: Soc el Marçal i avui el papo es farà el porc. No li surt gaire bé.
0: No, home, no. Sí que li surt bé, sí que li surt bé. Aviam, no, no. Mira, que diu que no li surt bé. Mira, que no li surt bé. Molt bé, molt bé.
2: No li surt gaire bé.
0: Sí, home, sí. Això és el que volem, eh? Força nivell tenim, eh? Mira.
3: Hola, RAC 105, sóc el Josep i voldria guanyar les entrades per anar a l'Aquarium.
0: Vale.
3: Bueno, us imitaré el xot, que és un mussolet molt petit que el, tenim a Catalunya.
0: El xot, eh?
3: Gràcies, adeu.
0: Impressionant.
4: Aquí hay nivel.
0: Opa. No, la veritat que sí, eh? Molt bé, eh?
5: Ho fas molt bé.
0: Molt bé, bravo. El xot, m'ho apunto. No coneixia aquest animal que dius que és de Catalunya i és com un mussol, no? Ara ho miraré, ara ho buscaré a Google. Ja saps, 608-71-7141, imita'm un animal i entraràs en el joc o en el sorteig d'aquestes 4 entrades per l'Aquarium. Vinga, deixo aquesta cançoneta, que ja té uns quants anys, però jo crec que sempre és bon moment per recuperar. D'aquelles que t'alegra el dia. The Wanted, Chasing the Sun.

0: escoltant la teva música.
1: RAC 105.
2: El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Ara a Lidl 100 grams de pa de gambes a 1,49, t'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, fideus asiàtics. Si te n'emportes 3, el quart et surt de franc. Combina'ls. Gaudeix dels sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
3: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
4: Aquest mes al Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Un missatge preciós, una cançó motivadora. Els Doctor Prats, la cançó de la sortida del Tour de França del Le Grand Départ. Què tal el meu francès, bé o no? Bé, no? I qualsevol cançó que faci lo, lo, lo, lo, lo, benvinguda sempre, oi tant, energia per començar un nou matí, especialment per aquells que s'acabin de connectar. Sí, tu, què tal, com estàs? Tot bé? Són les 10 del matí. Bon dia, Catalunya! Això és el matina d'estiu, què tal?
1: Buenos días.
0: Hola, hola, hola. Hola, sí, tu també, tu també. Aquí estem, família de RAC 105. Salutacions de part d'Electoroguet, fins les 12 amb vosaltres, amb bones cançonetes com aquesta energia dels Doctor Prats i avui també amb concurs. I és que regalem, doncs, 4 entradetes. Per anar on? Per anar a l'Aquàrium de Barcelona. Home, ara que fa tanta calorada, ve molt i molt de gust, eh? Ben fresquets. A l'Aquàrium de Barcelona podràs submergir-te en un món fascinant sense sortir de la ciutat. Taurons, pingüins, centenars d'espècies marines. Passeja pel gran túnel submarí. Està xulíssim, eh? I deixa sorprendre per les novetats i les noves experiències immersives i interactives del nou Aquàrium. Un pla fresc, emocionant i perfecte per gaudir en família gràcies a RAC 105. Va, vinga, anima't. I només m'has d'enviar un àudio fent una mica el burro, fent una mica el pallasso. I, de fet, aquest oient m'encanta perquè diu, mira, jo ja he anat a l'Aquàrium, saps el que et vull dir? Més igual a les entrades, vull fer simplement el pallasso. Hola.
2: Hola, sóc el Pau d'11 anys d'Alcanar.
0: Hola.
2: I només vull fer el pallasso.
0: Bravo.
2: Ja hi hem anat a l'Aquari i és molt bonic, ho recomano molt. I resulta que anàvem en el cotxe escoltant RAC 105,
0: sí.
2: I baixo la finestra i de sobte surt un cavall que fa...
0: Ostres!
2: Adéu!
0: Adéu! Ei, poca broma, eh? Molt bé, no?
3: Aquí, ai...
0: Molt bé.
3: Ai, ni veo.
0: I parla molt bé de tu, Pau, que ja hagis anat a l'Aquàrium i em diguis, mira, saps què? Per una altra persona, simplement vull fer el cavall. Doncs bravo. Per cert, d'aquí una estona vindrà també l'Arnau Mulet, eh? A fer la secció Remember i veure quin any viatgem per recuperar cançons de l'estiu. Hola.
4: Bon dia. Doncs a veure si podem aconseguir aquestes entrades que anem darrere d'elles, a cada concurs que feu.
0: Aviam.
4: I a veure si ho podem aconseguir.
0: Vale.
4: Jo vaig a imitar a un gat.
0: Un gat.
4: Vale? A un gat enfadat.
0: Enfadat? Com? Com? Però un moment. Espera.
4: Vale, a veure si tenim sort.
0: A mi, perdona, però m'ha recordat més com... Com a una sirena d'ambulància, no? Sí o no? Un gat enfadat, no sé jo, eh? Però molt bé, per suposat que entres en aquest sorteig de les entradetes. De l'Aquàrium de Barcelona. 608-7171-41. Hello.
5: Hola, sóc el Joan i la família, que estem de vacances a la muntanya.
0: Hola, Joan.
5: I per això fem la cabra de les muntanyes.
0: Aviam. Prou bé, Joan. Prou bé, Joan. Molt bé, molt bé.
6: Hola, a mi m'agradaria molt anar a l'Aquàrium i faré el soroll d'una granota.
0: Què?
6: Felicitats pel programa. Adéu.
0: Absolutament espectacular. Podem repetir-ho, sisplau, un moment. Granota, eh?
6: Soroll d'una granota. Felicitats pel programa. Adéu.
0: Felicitats a tu, la millor granota que he sentit mai.
7: 608-7171-41.
0: Doncs vinga, va. 9 anys té, eh? Llegenda, tu. Brutal. Without you.

0: hi ha gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Marina d'Estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: Vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombofit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombofit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La música és la meva religió. Una frase que podria dir perfectament l'Arnau Mulet, que és un boig per la música. I avui, i avui que estem fent un programa que sembla un zoològic, això, amb tants sons d'animals, més zoològic és quan has entrat i se t'ha caigut el cafè al terra. Bueno, bueno,
1: l'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
2: Val, però el que no estàs dient és que te n'he portat un per tu.
0: No,
2: saps?
0: Clar,
2: és que he portat dos cafès directament de la... no direm les marques, de, bueno, del forn de pa, que hi havia aquí baix, val? I què ha passat? Que he entrat per la porta i un me l'he fotut per sobre, ja està.
0: Clar, la cosa és, un dia que em portes cafè...
2: Però no m'ha caigut el teu.
0: No, és veritat, tens tota la raó.
2: M'ha caigut el meu.
0: Tota la raó. Arnau Mulet, va, que Marineland, recordem, patrocina aquesta secció. Una secció que va de repassar cançons mítiques d'estius anteriors. I clar, no sé si anem en ordre, ja no sé si ens hem perdut o no.
2: Anem en ordre, si no ens hem descomptat. Toca l'any 2009.
3: 2009.
2: Oh, caram, tu, que ben muntat, això.
0: Sí.
2: Doncs va, anem al torró, si et sembla, cada dia, fem un top 3 de les cançons més importants d'aquell estiu, o les que a mi em semblen, perquè això ja ho deixarem clar més endavant. Però, en fi, comencem al número 3 i tenim el rei de les coses voladores, el dels rínxols d'or... El gendre que tota mare voldria per la seva filla. Estem parlant del mític, de l'inconfusible, David Bisbal!
0: Un moment. Tu has preparat molt bé, això, eh? Molt bé.

0: Passa alguna cosa si dic que no conec aquesta cançó de David Bisbal?
1: Doncs sí, passa. Que m'estàs dient vell.
0: Clar, quan has dit David Bisbal, jo pensava que m'havies posat ara Ave Maria.
1: No, perquè és més antiga l'Ave Maria. De fet, aquesta cançó forma part del seu quart treball, que es diu Sin mirar atrás. Jo aquesta l'havia ballat moltíssim.
0: Sí, eh? Esclavo perquè... de tus besos, eh?
1: Sí, abans a les discoteques es posava aquesta música. Vull dir, no hi ha més, no hi havia reggaeton, hi havia això.
0: Doncs mirat.
1: Sí.
0: Vista així, tampoc sí. Està malament.
1: Eh que no?
0: No.
1: Jo ho canvio, ràpid. En fi, va, anem al número 2, cançó que tots hem cantat a ple pulmó a altes hores de la matinada, aquesta també sonava. Estem parlant de Paulina Rubio i Carlos Baute.
0: Aquesta sí, home!

0: Carlos Baute, què se n'ha fet de Carlos Baute?
1: Ai, doncs no en tinc ni idea.
0: Ara miro, perquè ara busco i...
1: Ai, jo tinc una curiositat a Carlos Baute, brutal.
0: Ah, sí?
1: Sí. Vam anar a Eivissa fa 3 o 4 anys amb la meva senyora.
0: Sí?
2: I què?
1: I estàvem sopant en un restaurant. No, de fet, esmorzant. No estàvem ni sopant. Esmorzant a una terrassa al port d'Eivissa.
0: Sí.
1: I va aparèixer Carlos Baute, que va baixar d'un iate que flipes.
0: Sí, eh?
1: Va aparèixer allà, va baixar amb tot el seu sèquit. Es van fer un cafè allà a la terrassa on estàvem nosaltres. A la taula del costat. Fortíssim.
0: I se li va caure el cafè com a tu, o no?
1: No.
0: Ai. Vinga, va, què més tenim?
1: Per això ell és una estrella i jo un estrellat. Doncs anem al número 1, un tio que el Codina sempre presenta com l'únic home al qual s'abaixaria la bragueta. Sí, anem directe al número 1, eh?
0: Sí,
1: ara,
0: sí.
1: Havíem
0: sí.
1: de fer una altra cosa abans.
0: Ah, no, fes la que tu vulguis.
1: Vale, no, doncs va. El líder de les cabines... Clar, no, un moment, escolta una cosa.
0: T'estàs liant molt.
1: No, m'estàs liant tu.
0: No.
1: A veure, tenim dos números 1.
0: Tenim
1: avui.
0: Dos?
1: Sí, en tenim dos.
0: Val, aviam.
1: Un què? És el que és el de l'estiu i l'altre és el que jo he triat per acabar.
0: Perfecte.
1: Val, anem al que és el de l'estiu. Va, fica. Va,
0: home.
1: Però què ha passat aquí?
0: Però, un moment, m'estàs sí. dient que aquest no és el número 1 de l'any? Però no, si és la cançó més famosa del 2009 d'Ada de Carrer.
1: Perquè això no és una democràcia. Aquí jo trio la cançó que a mi més em va agradar d'aquell any, la que jo considero que es va ballar més i que es va cantar més. I per mi no és aquesta, tot i que, aviam, empíricament ho és, no? No hi ha més.
0: És a dir, molt bé, I got a feeling estupendo.
1: Molt bé, fantàstic, ja l'hem escoltat molt. Sí, una xeca pistes, tot el que vulguis, encara a dia d'avui segueix posant. Però n'hi ha una que potser va quedar una mica més relegada a la segona o tercera posició, però que per mi aquell any va ser molt important, i és aquesta que et dic, que és d'un tio que el Codina se baixa a la bragueta i tota la història aquesta te l'estava dient, perquè és David Guetta!
0: Oh! I a més de les meves preferides, a David Guetta. I amb Kelly Rowland, eh?
1: Sí, When Love Takes Over!
0: Boníssima!

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: Hola, RAC 105, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: Mavisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
6: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
7: Bruno Mars. Joe. Olivia Dean.
8: Harry Styles.
9: I els nostres números 1.
10: Mi penya del RAC 105.
11: Soc el Guillem de Bugós.
12: El Fred García.
13: Tinc a Flauas i Stay Home.
14: Fumida des del País Valencià.
15: Som els Ties.
16: Soc el Migui Núñez.
17: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
15: Som els Catarres.
8: Tots ells tenen una cosa en comú.
9: Els escoltes aquí.
8: RAC 105.
9: La casa dels teus artistes preferits.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
1: Ja som 100.000.
2: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
3: Instagram,
2: TikTok,
3: Facebook,
2: X,
3: YouTube.
2: I la nostra web.
3: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
2: I tu, què esperes?
3: Som a tot arreu.
2: 100.000.
4: I pujant.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: un cant a l'amistat, un cant a l'alegria, un cant a aquella gent que ens fa millors, la millor gent del planeta, Mamaduixa, gent com l'Arnau Mulet, que m'ha portat un tros d'entrepà, és el millor, i gent com vosaltres, els oients de RAC 105, que esteu enviant molts missatges al 608-717-141, avui que estem regalant entradetes per anar a l'Aquàrium, ni una, ni dues, ni tres, sinó quatre entrades.
1: 608-717-141.
0: I has d'imitar-me un animal. També hi ha gent que simplement envia missatges per felicitar, com aquest. Hola.
2: Bon dia. Jo no vull fer l'animal ni res, però vull felicitar aquesta granota que m'ha deixat, buah, bocabadada.
0: És que
2: vinga,
0: molt bèstia,
2: felicitats,
0: eh?
2: Felicitats pel programa.
0: La granota en qüestió era aquesta, mira.
3: Vull molt anar a l'aquàrium i faré el soroll d'una granota.
0: És que és veritablement impressionant, la granota. Doncs això és el que volem, va, que fem una mica el burro tots plegats. En joc aquestes quatre entradetes per l'aquàrium. Bon dia.
4: Bon dia pel matí. Mira, a casa tenim una petita granja. Aviam. Tenim una petita gateta que es diu Mel, com fa i bé.
0: Molt bé.
4: I després tenim una gateta una mica més gran que sempre està enfadada. I com fa, Jana? Sempre està bufant. Després tenim un golden, que és molt vell, però sí, que a vegades sembla que sigui una vaca. Què fa? De veritat que fa com una vaca. I després tenim unes quantes cabines que fan...
0: Bravo.
4: Ets a casa. Vinga, bon dia.
0: Bon dia.
5: Ole tu.
0: Ole tu i tota la família, eh? Teniu allà un zoològic a casa. Què tal?
6: Bon dia, família.
0: Hola.
6: Aquí va el meu, ja que avui es tracta de fer una mica el ximplet o de fer una mica l'asa.
0: Sí.
6: Aquí va l'asa.
0: Aviam.
6: Va, que tingueu molt bon dia.
0: Apa! Apa!
6: Adéu!
0: Adéu, Xevi. Bon asa, eh? Tinc aquí la remoleta sentint amb el cap dient molt bé, molt bé, molt bé. Estupendo. Hola.
7: Bon dia, RAC 105. Jo sóc la Laura i m'agradaria invitar-vos a l'elefant.
0: Elefant, eh?
7: Vale, aquí va.
0: Vinga. Bé, bé, bueno. Què, Arnau? És que, perdona que...
8: No, perdona, que estàs esmorzant ara, eh?
0: No, disculpa, però és que has fet una cara com... No. No sé, un elefant és un globus, això, no, no...
8: Està com desinflat, no?
0: Sí, una mica, no?
8: No sé si ha sortit volant, però... Sí. Molt bé, molt bé, ben provat.
0: Ben provat, ben provat. Aviam, què més? Això què era? Ah, un pavo real, ens diuen per aquí. Està bé.
9: Hola, bones. Mira, volem entrar al sorteig de les entrades de l'aquàrium, que a la nostra nena li faria molta il·lusió. I us deixo aquí amb el meu home fent de pavo real.
0: Era aquest l'home, eh? Què et sembla, bé o no?
8: Molt bé.
10: Ei, Héctor, bon dia.
0: Soc
10: el Toni de Badalona. A veure, imitacions d'animals marins. Doncs mira, jo et faré l'estrella de mar i l'esponja de mar. A veure què et semblen.
11: Bob Esponja, Bob Esponja, estàs escoltant RAC 105?
10: Oh, què passa, Patricio?
11: Estan regalant entrades per l'aquari.
10: Oh, estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo, si us plau, vull anar a l'aquari. Una abraçada, adéu.
0: Què, Arnau?
8: Molt bé, no? Aprovadíssim.
0: Sí, no? Espectacular, eh?
8: Fem, no?
0: Espectacular.
11: Bob Esponja!
0: Jo també l'imitava, aquest. Quina una bicicleta, bicicleta. Era una burger, super cangri burger, con extra de queso. Era una mica així, no era?
8: Ai, en fi. T'he deixat sol,
0: eh? Sí, sí, sí, sí. Va, deixem de fer el burro i seguim posant bones cançonetes. Aquí el més nou d'Olivia Rodrigo, mentre rebem els vostres missatges.
1: 08-71-7141.
0: Seguim amb el Drop Dead. Va, bon dia.
12: Aquest és el so RAC 105.
13: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
12: La ràdio dels teus artistes preferits. Drop Dead. Teva música.
14: No podràs canviar d'emissora.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

Família de RAC 105, bones notícies. El proper dimecres, i no queda tant, el dia 12 d'agost, tots sabem que hi ha eclipsi solar, sí, però també hi ha un esdeveniment brutal que no et pots perdre, i és la festa de la gira 105 a Roses. Festassa assegurada a la nit més màgica de les barraques. La gira 105 arriba per fer-te ballar amb els millors èxits RAC 105. Amb qui, et preguntaràs? Doncs mira, amb la

12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fos de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem el proper dimecres, dia 12. A on? A Roses. Apuntat o no? A Roses. Perfecte. Doncs vinga, seguim endavant. A RAC 105, camí de les 11, amb banda Neon, Búhos i Mont DJ. Déu-n'hi-do, quin trident. Això es diu El Ventilador.

0: l'estiu.
1: El show de ràdio més escoltat
0: a la costa catalana.
2: Ah, sí? Hòstia.
1: I a l'interior també.
3: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: De bon matí potser no té de gust un bon mojito.
0: Però el matí no d'estiu...
4: Es posa de nassos.

0: Veterana, però encara icona del pop, Madonna. Ha tret un nou disc als seus 67 anys, el Confessions 2. Amb cançons com aquesta, amb Sabrina Carpenter, es diu Bring Your Love, brutal.
1: 608-71-7141.
2: Hola, Raxen 5. Soc el Pau i m'agradaria participar al sorteig per l'Aquarius.
0: Hola, Pau.
2: I imitaré a un dofí.
0: Aviam el dofí. Vale, sí, bé. Me gusta. Hola.
3: Perdoneu, aquest aire m'està matant. A veure si ens ve.
0: Bravo, bravo. Potser algú s'acaba de connectar i no està entenent res. És que estem regalant entrades per l'Aquarium de Barcelona i l'única condició és que m'envies un missatge al 608-7141 fent una mica el pallasso i fent qualsevol animal, el que tu vulguis. Hola.
4: Hola, sóc la Ivet i m'havia anat a l'Aquari. Volia participar en el vostre sorteig.
0: Vale.
4: Ara imitaré a la gallina.
0: Gallina. Molt bé, Ivet, molt bé. Adéu-siau. Vinga, una més.
5: Hola, bon dia, hola, què tal? Soc en Miquel de Girona i vaig a fer el vent de Mussol, aviam si me surt.
0: Ostres!
6: Amor!
0: Però un moment, aviam.
5: Vinga, felicitats pel programa.
0: A tu, maco! És que sembla com que li hagi posat el reverb o l'eco ell mateix, no? Com allà... Doncs vinga, 608-7141, tenim un fotimer d'àudios, els intentaré posar tots, farem el que podem, però heu pillat el tema, eh? Com dirien els detallets, ja era això.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
5: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
5: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Peralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: Ui, quin fred que m'ha agafat.
9: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
8: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Sembla que s'està ja acostumant, Nil Moliner, a omplir Palau Sant Jordi. I quan va venir a RAC 105 l'última vegada va dir, home, a mi m'encantaria omplir algun dia a Lluís Companys l'estadi olímpic. Doncs, Nil, no sé quan passarà, però segurament passarà. Espero que ho puguis fer sense anunciar que marxes. És a dir, jo crec que ets capaç perfectíssimament d'omplir un Lluís Companys sense dir que et retires, cosa que seria xulíssima. En fi, Me Acuerdo de Ti, una de les darreres cançons de Nil Moliner, per començar una horeta. Això és el Matina d'Estiu. Bon dia, hello, good morning, digue-li com vulguis. Estem posant cançonetes.
1: Hello.
0: Hola, hola, hola, hola. Animant una mica el personal, el que treballa i també el que té vacances i va a la platja. I a més, avui regalant entradetes.
2: 608-71-7141.
0: Per un dels plans més refrescants de l'estiu. Anar a l'Aquàrium de Barcelona per submergir-te, ho diré bé, en un món fascinant sense sortir de la ciutat. Amb taurons, amb pingüins, amb centenars d'espècies marines. Passejar pel gran túnel submarí i deixar-te sorprendre per les noves experiències immersives i interactives del nou Aquàrium de Barcelona. Un pla fresc, un pla emocionant i que pots aconseguir de franc si m'envies un àudio al 608-71-7141 fent una mica el pallasso i fent-me animals. En aquest cas, mira, hi ha gent ja que fa el guió, fa interpretació, crea una història. Mira, mira.
3: Qui ha de guanyar el concurs? Oh, la granota! Oh, la granota!
0: La granota,
3: eh? Com estàs? I com aniràs?
0: Bravo, bravo.
4: Ole tu, ole tu.
0: Com diria Rajoy, el mejor, eh?
5: Es el mejor y por tanto hay que rendirse a la evidencia.
0: Bon dia.
6: Hola, jo sóc la Beti, tinc 7 anys.
0: Hola.
6: Jo la Reti tinc 10 anys. L'any passat van guanyar les entrades i ara deixarem que guanyin uns altres.
0: Oh, per favor, per favor. Solidaritat sempre. Molt bé.
6: Us farem uns animals.
0: Aviam.
6: Ens ho vam passar molt bé a l'aquari.
0: Que guai.
6: Jo us farem un gat.
0: Un gat.
6: Miu.
0: Molt bé.
6: I jo un gos. Guaf, guaf.
0: Estupendíssim i sobretot m'encanta el missatge solidari donant una lliçó enorme, eh? Hola.
7: Hola, em dic Helena, i per les entrades de l'aquàrium volia fer la imitació d'una foca.
0: Una foca? Molt bé, tu, molt bé. Vinga, va, una més. Aviam, què tenim per aquí?
8: Hola, bon dia, què tal, Desiguida Tebar? Res, deixem el premi pels nens, que ho passin bé.
0: Vale.
8: Però jo, en creixí, vull fer un soroll, a veure si sabeu què és.
0: Prou bé, el porc, eh?
8: Vinga, salutacions!
0: Salut! Està patint una mica el porc, però prou bé. Hola!
9: Bon dia! Soc el Toni, de Tarragona.
0: Hola, Toni!
9: Bueno, a veure si tenim sort i podem anar amb els peques a l'aquàrium, que
0: aviam.
9: Sempre agrada això. Doncs bé, jo t'invitaré a un elefant.
0: Ostres!
9: És més bé el Dumbo.
0: Sí.
9: Bueno, senyors, que vagi molt bé el dia. Una abraçada.
0: Abraçada gran, enorme. I merci a tota la gent que està participant, eh? Direm qui guanya poc abans de les 12, d'acord?
10: Envia el teu missatge al 608-71-7141.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
7: I l'alvocata 0,99 la peça. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
10: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
11: Matina d'estiu.
12: A RAC 105.
11: Amb Víctor Huguet.

0: electrònica, una mica de house, amb tocs funkies, amb toc disco. Té molts ingredients aquesta cançoneta. Tots ells han aconseguit que es converteixi en un èxit rotund a nivell mundial. I ens ha meravellat a tots i totes. Aquí també, evidentment, a RAC 105, Another. Apunteu aquesta parelleta de DJs neerlandesos que s'estrenen, i de quina manera, amb això que es diu Talk to You, que és el que estem fent avui. 608-7141.
1: 608-7141.
0: Anem per feina, que tenim centenars de missatges en joc aquestes entradetes per anar a l'Aquarium. 4 entrades. Heu de fer un animal. Hola.
2: Hola, bon dia. Mira, sóc el Manel.
0: Hola, Manel.
2: De Les Boqueres. I voldria participar en aquest concurs d'imitació d'animals.
0: Sí, home, sí.
2: I us imitaré, per exemple, el que diem per aquí en la zona nostra, un tito.
0: Tito?
2: Que és un pavo.
0: Que és un tito, un pavo.
2: I els pavos aquí en aquesta zona nostra fan així.
0: Està bé. Molt bé, bravo.
3: Aquí hi
2: ha... Adéu.
0: Ens ha agradat, ens ha agradat. El tito, molt bé, això. El gall dindi, no? Un pavo, molt bé. Què més tenim per aquí? Aviam. Mira, ens diuen, bon dia, matiners, us envio aquest àudio del meu fill de 6 anys imitant a una gossa que tenim de 4 mesos, la Trufa, i que plora molt. Aviam. Ah, prou bé, prou bé. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Hola, bon dia. Aviam, què tenim per aquí? Aquí.
4: Hola, bon dia, des de Girona.
0: Hola.
4: Jo imitaré la gallina.
0: Aviam. Un clàssic, eh?
4: Què li deia la gallina al gall?
0: Què li deia la gallina al gall? Poc a poc, no? Ja, ja, ja, ja. Aviam, més per aquí. Hola.
5: Hola, sóc la Susana del Jonathan i volem les entrades de l'Aquarium. Ara et farà el meu marit un búho.
0: Molt bé, no?
5: Gràcies.
0: Un mussol. Bé, bé, bé, bé, bé. Aviam. Hola.
6: Hola. Doncs allà tenim sort i ens toquen aquestes entrades a l'Aquarium, que tinc un petitó que té moltes ganes d'anar a veure-ho. I mira, precisament aquests dies de vacances estan comentant d'anar-hi. Pues seria perfecte.
0: Seria estupendo, sí.
6: I, bueno, vaig intentar imitar... A veure com surt.
0: El què, el què?
6: Meu, meu, meu, meu, meu, meu.
0: Això entenc que és un gat, no?
6: Apa, doncs que ja sí, aviam si hi ha sort. Apa. I bona calor per tothom.
0: Apa, adéu-siau, bona calor, m'agrada aquest concepte, bona calor.
7: Hola, sóc la Berga, i a mi també m'agradaria participar en aquest sorteig.
0: Vale.
7: Imitaré el cavall.
0: Ostres! Molt bé, no? Aviam, una altra vegada, perdona, és que m'ha sorprès. Hola?
7: El cavall.
0: Impressionant.
8: Ho fas molt bé.
0: Estupendo. Doncs ja saps, 608-7141, si vols entrar en el sorteig d'aquestes 4 entrades per l'Aquarium. I et deixo aquí amb una de les grans dels Figaflaues, amb Lluís Gavaldà. Es diu Xalalala. Sí que ens agrada xalar, sí?

0: un aplaudiment, si us plau, per Sound of Legend, que ha reversionat aquest clàssic de Scott McKenzie i ho ha fet de meravella amb aquesta remescla del San Francisco. Vinga, arribem d'aquesta manera, creuem la barrera de 11:45 amb la tonteria a través de RAC 105 i el Matina d'Estiu. Què tal, família? Des de l'altra banda, l'Héctor Huguet, encara fins les 12 amb vosaltres. Avui regalant cosetes, regalant entrades per l'Aquario.
1: 608-71-714.
0: I anem per feina perquè tenim moltíssimes. Bon dia, hola.
2: Hola, bon dia, RAC 105. Som la Sílvia, l'Albert, la Laia i l'Aina.
0: Hola.
2: I volem participar en les entrades a l'Aquario. Ah. Per tant, el nostre animal preferit és l'ovella.
0: L'ovella. Ahir va. Aviam.
2: Adéu.
0: L'última s'ha fet mal, eh? L'última guanyeta s'ha fet mal, eh? Ai, per favor. Vinga, va, seguim. 608-71-741. M'has de, doncs això, imitar un animal, el que tu vulguis, i entraràs en aquest sorteig de les entrades. Bon dia.
3: Hola, RAC 105.
0: Hola.
3: Soc en Pol i soc de Banyoles.
0: Hola.
3: I el meu animal és l'ànec. Quac, quac.
0: Prou bé, prou bé, prou bé. M'agrada, m'agrada, està bé. Hola.
4: Hola, soy Juan Carlos de Barcelona. Mira, soy conductor también de bus. Y okay, ahora que estoy parado aquí en el final, voy a hacer el la esposa del foco.
0: ¿Qué? Hostia, no. La esposa del foco, digo. El que més m'ha agradat és que dius que ets conductor de bus i em dius, no, estic ara parat, m'imagino tota la gent que va en aquell bus dient però què és això, no? Por qué?
5: Por qué, señor, por qué?
0: Que gran, aquesta és l'actitud i l'energia que necessitem a RAC 105 i més ara a l'estiu. Hola!
6: Hola, RAC 105!
0: Què tal?
6: Nosaltres tenim una gallina que fa... Babac, babac!
0: Molt bé!
6: Un gos que fa... un cavall que fa... i una ovella que fa bé. Adéu.
0: Adéu-siau. Doncs ho feu molt bé, eh?
7: Ho fas molt bé.
0: Ho feu molt bé. Vinga, va, una més.
8: Hola, soy Fernando de Lloret.
0: Hola, Fernando.
8: Te voy a hacer una cabra, a ver qué tal te sienta.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, Fernando, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs ja saps, estem fent una mica del burro, el pallasso. Demà segurament ens donen l'Ondas, el millor programa de ràdio. Però bueno, ens ho estem passant bé, ja saps. 608-71-7141. M'has de fer un animal, el que tu vulguis.
9: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Haig de dir que ningú m'està fent el mico, eh? Jo pensava que el mico seria una de les més repetides, doncs no. Doncs va, nosaltres seguim ara amb la més nova de Joan Dausà. Al seu costat, Mamaduixa, es diu Papi. Posa-la al disc.

0: REC 105 Barcelona. Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys les segones rebaixes?
2: I d'on ha sortit aquesta butaca?
1: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
3: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
5: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
4: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
0: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Molt.
2: Un petó i una abraçada, família.
3: Un petonet de part de tots cinc.
4: Això és RAC 105.
3: Un besinho.
4: A RAC 105.
5: Merci, besito.
6: RAC 105.
7: Sempre apostant per la música en català.

0: Sergio Méndez amb el The Black Eyed Peas. Van fer aquesta versió tan xula que han decidit recuperar per encarar la part final d'aquest matí d'estiu. Encara no direm quin és el guanyador, encara repassem alguns àudios més. El 608-7171-41. I ja de pas aprofito per agrair la participació perquè no té cap mena de sentit. Bon dia.
1: Hola, som el Lluc i l'Èlia de Girona. Hola. I a nosaltres també ens agradaria molt participar en aquest concurs.
0: Oh, i tant.
1: Ara el Lluc imitarà el porc.
0: Aviam, Lluc, vinga. Prou bé, Lluc. Prou bé, prou bé, prou bé, prou bé.
2: Hola, bon dia. Soc la Bruna.
0: Hola.
2: Tinc 7 anys.
0: Què tal?
2: I vull participar en en les entrades de l'aquàrio i us faré l'animal, l'asa.
0: Un asa,
2: eh?
0: Molt bé també.
2: Adéu.
0: Estupendo.
3: Bon dia, aquí el Carlos de Castelldefels.
0: Hola, Carlos.
3: Ara mateix per Girona, baixant per l'AP7.
0: Molt bé.
3: Jo faré una imitació d'un porc. Aviam. Però d'un porc en concret. Vai. Un, el porc més gran de tot el món.
0: Aviam.
3: A veure si saps qui és.
0: Aviam.
3: America great again.
0: Ai, marmà.
3: American first.
0: Quanta tonteria tenim a sobre. Hola. Aviam, ara sí, hola.
4: Hola, som el Jona, la Susana, l'Hugo i la Noa.
0: Hola.
4: I el meu marit ara et farà el mico. Has demanat el mico? Doncs
0: sí?
4: Aquí tens el mico.
0: Aviam. Molt bé.
4: Vinga, moltes gràcies,
0: molt bé.
4: Bon dia.
5: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: Tremendo. Vinga, a veure, alguna més.
6: Hola, matiner d'estiu, que tot aquí que viu. Jo vaig a fer una imitació d'un ruc.
0: Aviam.
6: És que los catalanes hacen cosas.
0: Un altre, per favor. Què tal?
7: És el mejor y, por tanto, hay que rendirse a la evidencia.
0: Vinga, l'última.
8: Vale. Hola, som la Ivet i el Jan.
0: Hola.
8: Que ens agradaria participar en els sorteig de l'aquàrium.
0: Oh, i tant.
8: Ara imitarem una baralla de gats.
0: Adéu-siau, bonics! Doncs vinga, d'aquí una estoneta, d'aquí uns minutets, descobrim qui s'emporta aquest pack de...

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Aquest aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama!
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: Així és com es diu aquesta cançó de Soc un bohemio, nou artista RAC 105. Jo de tu me l'aniria apuntant perquè arriba amb força. I al febrer del 2027 també es presenta el seu disc i la seva gira i tot. A la Sala Apolo, diria, si no m'equivoco. Un dia qualsevol d'agost per ara sí anar tancant el programa i ho farem, doncs, donant entradetes, que és el que tots voleu, tots voleu. Va, anem a dir el guanyador. En segona posició, és que haig de fer menció d'aquest àudio perquè l'he trobat senzillament sublim. Segona plaça i a punt, d'emportar-se les entrades, aquest nen de 9 anys, que es diu Joel Volart.
1: Hola, a mi m'agradaria molt anar a l'aquàrium i faré el soroll d'una granota.
0: Increïble, increïble.
1: Felicitats pel programa, adeu.
0: Adeu-siau. Estàvem entre dos candidats i hem llançat una moneda i em sap greu, però molt bé. Des d'aquí, la nostra enhorabona, hem de dir que aquí hi ha nivell i que ho fas molt bé.
2: Ho fas molt bé.
0: Ara bé, la persona que finalment s'emporta aquestes quatre entrades per l'Aquarium... és la trobaré aquesta.
3: Bon dia, RAC 105. Así lo dice la Alexa. Me llamo Germán y estoy aquí con Tiago.
0: Hola,
3: que tiene tres añitos y que me dijo que quería ir al acuario gratis.
0: Vale.
3: Así que voy a intentar hacer el delfín porque soy recién despertado, ¿vale?
0: Sí que te veo de recién despertado, Brutal.
3: Muchísimas gracias. Porque tu madre me ha obligado, hijo. Muchísimas gracias y que paséis una buena mañana.
0: Apa! Doncs vinga, t'emportes tu i la teva família aquestes quatre entradetes. La madre me ha obligado, li diu al fill. Doncs vinga, ha servit d'alguna cosa i per ser la imitació del Dofí, veritablement impressionant. Doncs d'aquesta manera, un servidor que us diu adeu, salutacions de part de l'Héctor Huguet, gràcies per tots els centenars, de debò, de missatges que hem tingut. Jo crec que ens ho hem passat força bé, demà més i millor, i demà també tornem a donar algun que altre premi. Així que vinga, connectadíssims a partir de les 8. Salutacions de l'Huguet, que vagi genial, i a partir de les 12 et deixo amb l'Arnau Mulet i amb cançons tan bones com aquesta que ja tenim per aquí sonant de fons. David Guetta, Bibi Rexha, I'm Good, que vagi bé. Ciao, ciao!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
3: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
3: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
8: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
7: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
8: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
7: Important, en un refugi climàtic natural.
8: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
9: Quants ocells! Hi he vist tortugues!

0: És una de les cançons del moment, sens dubte, la cançó del Mundial de Futbol. Shakira, Burna Boy, Dai Dai. I probablement la cançó d'aquest estiu 2026.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Molet, a RAC 105.
0: Vinga, va, benvinguts a RAC 105. Ens hi posem després de l'Héctor Huguet, que acaba ara mateix el Matina d'Estiu, i el tio el tinc aquí fent... No sé exactament què... Héctor, què fas exactament? A veure...
3: No sé, el mico, com venim d'animals...
0: Sí, és veritat, eh? Bueno, escolta, marxes a esmorzar ja o ja has esmorzat avui? Com va la cosa?
3: El trosset d'entrepà que m'has donat, agraït, per cert, més que suficient.
0: No esmorzaràs un watermelon, no?
3: No, avui no.
4: Si sí, sacs

0: Tota música.
1: RAC 105.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia! Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.

Lady Gaga, Bruno Mars, junts en aquesta grandíssima proposta que es diu Die With A Smile. Ens hem posat una mica tendres, eh? Sí. Una mica romanticots amb aquest gran clàssic que t'hem recuperat ara aquí a RAC 105. A veure, el 25 de setembre tenim una cita ineludible a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona i actuaran, atenció, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc, Marcos amb K i també els que arriben ara. Estic parlant de la Mercè de RAC 105, eh? Començarà la cosa a 8:45 del vespre, per tant, us esperem allà puntualíssims per gaudir de cançons com aquest. Segurament t'estimo.

Ariana Grande, que ha anunciat que retira un temps del món de la música després de publicar el seu nou treball, el seu nou àlbum. I és que no ha parat de rebre crítiques sobre, doncs, el seu aspecte físic. Ella diu que això ja no ho pot aguantar. En fi, va, camí de dos quarts d'una. El proper dimecres hi ha un esdeveniment molt especial, eh? I no estic parlant de l'eclipsi solar. El 12 d'agost, la Gira 105 fa una nova parada a les Barraques de Roses. A la nit més màgica, la Gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits d'aquesta santíssima casa. Allà hi seran, atenció, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes, l'Ernest Codina del Matina Codina, punxant a la festa més divertida de l'estiu. Clar que sí, home. Recorda, el proper dimecres, dia 12 d'agost, la Gira 105 des del recinte firal del càmping Paia de Roses. No hi faltis. RAC 105. No hi ha pla B.

0: REC 105 Barcelona.
1: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
2: Increïble!
1: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
3: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
4: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
5: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
4: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
0: Bruno Mars.
6: Joe.
0: Olivia Dean.
6: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
7: Mi penya del RAC 105.
8: Soc el Guillem de Bugós.
9: El Fred García.
10: Tinga Flauas i Stay Home.
11: Fumida des del País Valencià.
12: Som els Ties.
13: Soc el Migui Núñez.
14: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
12: Som els Catarres.
6: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
6: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.

0: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
1: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
2: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
3: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
1: Menys Shazam i més RAC 105.
4: La teva música.
1: RAC 105.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Doncs aquesta és Aitana, aplanant el terreny ja per fer els seus concerts a Barcelona. I després ja se'n va cap a Madrid i acaba fent la volta al món, pràcticament. Artista internacional que ha arribat amb aquesta cançó que es diu Connexión Psíquica. Va, i camí a tres quarts, parlant d'artistes internacionals, anem a recuperar una cançó que jo crec que porta el segell RAC 105 per tot arreu. Sempre que la poso, penso, doncs això, que és una cançó que ens encaixa la mar de bé. Perquè més possiblement sigui una de les cançons, vaja, que més hagi presentat a la meva vida. Natasha Bedingfield. Aquesta es diu Unwritten. I sona així de bé, aquí, a RAC 105, la teva música.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex en 5.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

La recent i feliçment casada Taylor Swift, aquí la tenim amb aquesta cançó que es diu Opal Lights, una de les seves darreres propostes que, escolta'm, està agradant i molt a tot el món. I no ho dic jo, ho diuen els números, perquè això s'està reproduint milions i milions de vegades. A veure, el cotxe t'ha deixat tirat alguna vegada en el moment més inoportú? Doncs amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa des de l'app pots veure on és la grua en temps real. I a més, si t'hi canvies, te'n milloren el preu directament. Pren nota, va. 917-700-700. O entra a lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com.

La Jenny de Blackpink, que ens va sorprendre doncs rodant el seu nou videoclip a Girona. Allà hi apareix doncs donant una volteta pel barri antic, pel barri vell de Girona, banyant-se també a la Costa Brava. Sí, t'ho vam explicar tot al nostre Instagram, eh? Si vols recuperar-ho, @RAC105, i de pas doncs et pots mirar el vídeo. Aquí la tenim al costat de Tame Impala, amb aquesta meravella que es diu Draco. Va, que anem de cap a la una amb Jess Glynn, Hold My Hand.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
3: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
3: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Perdona, tindries lloc per dos?
7: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
6: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Déu-n'hi-do, quina veu, quin talent, com les gasta Teddy Swims amb aquesta que es diu Mr. Novirol, que és nova. És la nova de l'artista Baja i que parla, doncs, d'una persona que es pensa que ho sap tot, però després resulta que no. Quan coneix a la persona correcta, canvia tot.

rigorós directe en aquest dijous, dia 6 d'agost. Avui el Martí Oliveres ens han dit que xàfecs, eh? Per tant, molta prudència, sobretot a la Catalunya Central, que es veu que és on es patagarà més. En fi, sí, com sigui, nosaltres t'acompanyem amb bona música de Sabrina Carpenter.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a...

0: Tindran. La teva música.
1: RAC 105. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Ui, quin fred que m'ha agafat.
9: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
8: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Uau, quina atmosfera que acabem de crear ara mateix aquí a RAC 107 amb aquesta cançó de Josh Fawaz directament des d'Austràlia i també directament des de les xarxes socials. Aquest tio li ha anat molt bé, això, eh? De fet, penja moltes versions de diferents artistes. No sé si el segueixes, si estàs al cas, però la que s'ha viralitzat més és, evidentment, aquest Like a Prayer de Madonna. Música electrònica de qualitat. Escolta, que bé que sona això. Si no fos així, no te la proposaríem aquí a RAC 107, eh? Ja t'ho dic ara. Només música de qualitat per gent de qualitat. I ara abaixem una mica les revolucions. Agafem aire per escoltar aquesta meravellosa cançó de Beyoncé, que jo crec que és la seva cançó insígnia. Es diu Halo. Halo.

Doncs bàsicament a Suècia hi ha zones que a l'estiu no es fa mai de nit o costa molt que es faci de nit. I això és una mica del que parla aquesta cançó de Zara Larsson, d'aquest sol que hi ha a mitjanit i que no saps exactament com se't posa, no? Una mica estrany, això. Midnight Sun sonant aquí a RAC 105. I a veure, no és Midnight Sun, però serà una cosa semblant. I és que dimecres tenim l'eclipsi. Sí, però és que a part de l'eclipsi tenim una altra cosa, eh? Tenim una festassa. El dia 12 d'agost, la Gira 105 fa una nova parada a les Barraques de Roses. A la nit més màgica, la Gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits. Allà hi seran l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i l'Ernest Codina del Matina Codina. Sí. Allà estaran punxant, fent gresca, xerinola, passant-s'ho la mar de bé. Recorda, dimecres 12 d'agost, després de l'eclipsi, t'esperem a Roses. Gira 105, des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. No hi faltis, va. Ara li toca a Lorín, i això es diu Tattoo.

0: REC 105 Barcelona.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: de Robin T, que amb aquesta cançó que es diu I Don't Like It, I Love It. Sí que ens encanta, sí. Brutalíssima cançó que recuperem de la capsa dels records. És d'aquelles que portes temps sense escoltar-la, te la tornes a posar i dius, ai, quin bon rotllo, no, aquesta? Me l'hauré de posar més sovint. Doncs sí. En fi, va, deixa'm explicar-te una cosa que t'interessa perquè para bé l'orella. Perquè Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de llar. Perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys garantit. I amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot, eh? Només, atenció, per calcular el preu de la teva assegurança, entres al sorteig d'una hipoteca gratis. Sí, sí, sí. D'un any d'hipoteca gratis, eh? T'ho pots creure? Truca o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe, ja ho saps.
1: Rex 105. La teva música.
0: Va, i ara Shakira. Come on.

una mica d'afrobeat, una mica de house, d'aquest tranquil·let que es posa a la mar de bé, jo crec que davant del mar, amb una beguda fresqueta a la mà, que avança a les dues del migdia. Jo crec que és un bon moment, no?, per fer una mica de vermut i que de fons sonés aquesta de DJ Gotja amb la veu de l'inconfusible Jason Derulo, i la cançó es diu Michiko, viralíssima, per cert, a les xarxes socials, no m'estranya. Qualitat musical a RAC 105. Va, no ens aturem, perquè ara és el moment de tornar cap a casa. De fet, ara és el torn d'Alfred Garcia, que ens va fer una cançó la qual va compartir el procés de creació i em té fascinat. Suposo que si entres al seu Instagram encara et trobaràs el vídeo on ho explica. Això es diu Vine'm a buscar.

Doncs veieu que la cosa va sorgir del trio Disciples, eh? Sí. Estaven en una sessió de gravació amb Ina Wolsen. Ella va cantar aquesta cançó de dalt a baix, d'una sola tirada. Li van enviar Calvin Harris i li van cantar. Va dir, sí, sí, escolta, jo aquí crec que hi ha potencial i posaré el meu granet de sorra perquè acabi sent la cançó que al final acabem d'escoltar. How deep is your love? I a veure, avui marquen pluges, però no, no s'acaba.

0: Dausà. Ai, Joan Dausà. Mare meva, on tinc el cap, eh? Bruno Mars. A veure, més o menys, no? Risky Roll.
1: La teva música amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: Va, que arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 3 de les 2 del migdia. De seguida passarà per aquí, doncs mira, Olivia Rodrigo, Oques Grasses. Però abans, una d'aquelles del record. Segur que la coneixes ja només amb les primeres notes, perquè l'hem ballat fins a la sacietat. Estem parlant d'aquesta meravella d'Alcazar. Es diu Crying at the Discotheque. Amb ella arrenquem, com et dic, aquesta nova hora aquí a RAC 105. Ets al lloc correcte, eh? Ets allò que de quan ni se t'acudeixi tocar el dial.

0: Equip amb música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Mary Short.

0: Ei, quin bon rotllo aquesta, no? Another Told to You. És, sens dubte, una de les que cal tenir molt en compte per aquest estiu 2026. De fet, jo crec que d'aquí uns anys, quan mirem enrere i pensem en aquest estiu que estem vivint, probablement aquesta serà la seva banda sonora, no? Perquè està sonant a guinguetes, està sonant a discoteques, està sonant absolutament per tot arreu.
1: Rec 55. La teva música.
0: Va, camí d'un quart de tres. Ara Stay Home's amb aquesta que es diu La Nòria. Lady.

Déu-n'hi-do, col·laboració entre Madonna i Sabrina Carpenter, dues artistes que queden molt bé juntes perquè tenen el mateix rotllo, tenen el mateix estil i possiblement s'acostin a tenir el mateix talent, eh? I mira, parlant de col·laboracions, ara una altra col·laboració que es va gestar durant la pandèmia, perquè encara que sembli que faci molt, fa 4 dies que estàvem en pandèmia, i Chris Martin va insistir que volia viatjar a Corea per gravar-ho. Per gravar aquesta cançó cara a cara amb BTS va rebre un permís especial de 2 dies, eh?

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결정

0: REC 105 Barcelona.
1: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
2: Increïble!
1: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
3: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
4: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

Doncs aquí la tenim, eh? Començava la seva carrera en solitari i encara el dia d'avui segueix sent una de les seves cançons més importants, més conegudes. Camila Cabello, artista de cap a peus amb aquest Havana. I a veure, Ed Sheeran, el passat 2025, va publicar una cançó que formava part del seu disc Play. I que el títol és una paraula en persa. Sí. És Asisam. Saps què vol dir o no? Busca-ho, va.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Una rumbeta catalana que, escolta'm, es posa la mar de bé a qualsevol hora del dia i que ara ens ha entrat, en fi, com un cafetet d'aquesta hora, no? Cafetet que, per cert, aniré ara mateix a treure'm a la màquina. En fi, va, camí de les 3 de la tarda, ara Imagine Dragons. Rec 105.

0: És Marcos amb K, i amb aquesta cançó que ballarem el proper 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, sí, perquè la Mercè de RAC 105, atenció, hi tenim el Marcos, però també hi haurà els Catarres, hi haurà Teràpia de Xoc, Maria Jaume i els Amics de les Arts. Mare meva, quin cartellàs, quines ganes ja de ser-hi i de gaudir de concerts com el d'ell.
1: Sí, està guapo.
2: RAC 105. La teva música.
3: Està guapo, està guapo.
0: Ara Calvin Harris amb Sam

0: La teva música.
1: RAC 105. Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't amb firmes com Bimbay Lola, Lacoste i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743.

0: Nova versió de l'Insomnia, mítica, clàssica cançó de Faithless, que hem ballat tots a alguna discoteca, no? Aquí al costat de Vivi Rexha, que hi posa la veu i li queda la mar de bé. L'han titulat en aquesta ocasió New Religion.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: I a menys que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, en passen pràcticament 4 de les 3 de la tarda i aquí estem, en rigorós directe des de RAC 105. 6 d'agost. Si encara no has sortit de casa, agafa el paraigües perquè diuen que a la tarda la cosa es complicarà. En fi, ara aquest Ryan, LL.

0: tota música.
1: RAC 105.
2: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
3: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
2: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
3: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
2: Important, en un refugi climàtic natural.
3: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
4: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres! Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisur. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisur protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900-903-743.
6: Verisur.
7: La teva música.

Dai Dai és la cançó de l'estiu, sens dubte ja, Shakira, al costat de Burna Boy, la cançó oficial del Mundial de Futbol, eh? Això no caldria ni que t'ho digués perquè ho saps sobradament. En fi, va, que nosaltres continuem acompanyant-te i atenció perquè estem tots pendents d'aquests quatre últims concerts que faran Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A veure com sonarà aquesta. Per última vegada, és que clar, ens tocarà la fibra això, eh? La gent que estimo.

recuperant un clàssicot de finals dels 60, sí, de la moguda hippie. Però mira, li han donat una mica de xapa i pintura, la cosa ha canviat moltíssim. Sound of Legend, l'estan tornant a posar de moda, i de quina manera. Aquesta cançó, que per cert se n'han fet 50.000 versions, eh? És San Francisco, sonant aquí a RAC 106. Va, 3:45 de la tarda, continuem acompanyant-te. Ara sí que ja la tenim ben casada, ben feliç. Va ser una de les bodes de l'any, sens dubte, la de Taylor Swift. I ens arriba amb aquesta, I Knew You Were.

i a RAC 105, d'aquelles que encara ens posa els pèls de punta, que ens fa alçar de la cadira i, per què no, ens fa fer una mica de bailoteo, no? Baila, que sí que ens fa fer bailoteos, és la cançó de l'estiu de l'any passat. Jo crec que ja no hi ha dubte que és aquesta de Figaflaues, que es diu A la fresca.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: RAC 105.
1: L'estiu sona aquí.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

Déu-n'hi-do quina veu que gasta Ivan Herzog. El més nou en català es diu Des de lluny i la veritat és que ens encanta aquí a RAC 105. Direcció a les 4 de la tarda, això no para. Ara Harry Styles amb aquesta que és una de les seves cançons més conegudes. Jo diria que pràcticament un himne. I que a més va tenir una espècie de problema amb un micro fa poc cantant-la.

Home, jo crec que ara mateix molts aficionats del Barça hauran fet un viatge al passat, no? Amb aquell Barça de Guardiola, quan sonava aquesta cançó, quan ho guanyàvem absolutament tot. Ara també es guanya, però potser d'una altra manera, no sé. És Coldplay amb aquest Viva la Vida sonant a tot drap aquí a RAC 105, que em sembla que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Hernán Mulet. Un plaer enorme haver-te acompanyat. Demà més, eh? I demà divendres ja, sí? Ens hi posarem després de l'Héctor, com sempre, després del Matina d'Estiu. RAC 105. Ara, però, agafa els comandaments la Naiara Fernández. Abans, David Guetta, Forever Young.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet,
5: a l'aplicació
4: i a tots els aparells electrònics.
3: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
1: Google, posa RAC 105.
3: Siri, posa RAC 105.
6: La teva música.
3: Microones, posa RAC 105.
6: 105.
7: Aspiradora, posa'm RAC 105.
6: La teva música.
4: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
9: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
8: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca al 900 903 743.
10: Verisure.

0: Els amics de les arts que treuen àlbum l'any que ve i que ja ens han fet un avançament amb això que es diu Segurament t'estimo, que el podrem escoltar el 8 d'agost al Festival Terra Mar de Sitges.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: 4:30 de la tarda, salutacions a Nayara Fernández. Com esteu en aquest dijous 6 d'agost? Nosaltres estarem aquí de 4 a 9 acompanyant-te amb la teva música. Comencem amb una artista internacional, Ariana Grande, que ha decidit que es retirarà de la vida pública. Però mentrestant, aquí a RAC 5 posem el seu èxit, que es diu Yes and.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

0: No serà diumenge, sinó que serà divendres, concretament el divendres 25 de setembre. Tindrem els Catarres amb nosaltres a l'Avinguda Maria Cristina celebrant la Mercè de RAC 105.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran. RAC 105.
0: Ara tenim un artista internacional, és Dua Lipa, que fa uns anyets ens portava New Rules.

Doncs sí, és Aitana, que ens explica com té una connexió psíquica amb una persona. Pot ser amic, pot ser parella, però jo crec que en aquest cas era parella. I mira, parlant de connexions, ara canviem totalment de tema, en aquest cas amb una cançó de One Republic que ens parla sobre l'optimisme i la confiança cap a la vida. Té com a títol I Ain't Worried.

Aquest és el so que ens portaven Daft Punk al 2013, amb gènere de disco, funk, pop i disco house. És que té absolutament tot. I canviem totalment de gènere, de disco house passem a un country de Beyoncé, que es diu així, Texas Hold'em.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Mira, avui és el Dia Internacional de la Mel i jo em pregunto una coseta. Als Dràcules els hi agrada la mel? No sé, eh? És una pregunta així... Què poso? Potser els Dràcules no, però qui potser li agrada la mel, i estic bastant segura que segurament sí li agrada, és a Miki Núñez, que ens porta aquesta proposta perquè sigui la cançó de l'estiu i es diu Un altre cop.

reviure massivament 22 anys després d'aparèixer a la pel·lícula Saltburn, que jo no l'he vist, no sé si vosaltres sí. I mira, gràcies a això, la va portar per primer cop als Billboard Hot 100. I res, pràcticament 3 minuts perquè siguin les 5 de la tarda, així que nosaltres acabem ben bé l'hora amb una col·laboració, triple col·laboració, de fet, de Damiano David, Tyla i Nile Rodgers, que ens porten aquest Talk to Me.

0: viure amb tu, vull passar tota la vida amb tu i també. Jo el que vull fer és passar tot l'estiu amb vosaltres. Aquest era la col·laboració de Paula Cubs i Siderland, que es diu Tututurú.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Pràcticament les 5 i 4 des d'aquí, des dels estudis de RAC 105. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem 4 horetes més, com sempre, amb la teva música. RAC 105. Viatgem al 2009 amb aquesta col·laboració de David Guetta i Kelly Rowland, que es diu When Love Takes Over.

0: Flipa música.
1: RAC 105.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
10: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
11: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
12: Les més boges que hi ha!
13: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

una pedra, segurament us sona aquest nom, Anotter. És l'artista que porta aquesta cançó, Talk to You, que ja s'ha convertit en un himne mundial i que el posem aquí a RAC 105. Dos minuts passades a un quart de 6 de la tarda. De seguida tindrem els Jonas Brothers amb el seu soccer, però abans... Figaflauas i els seus solucions.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: és Sara Larsson, aquesta cantant sueca, que ens portava aquest tema electrònic, Midnight Sun.
1: La teva música. RAC 105.
0: Baixem una mica les revolucions amb Bruno Mars, que és als Estats Units, per cert, amb aquest tema tan maco que es diu When I Was Your Man.

0: REC 105 Barcelona.
1: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys les segones rebaixes?
2: I d'on ha sortit aquesta butaca?
1: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat amb Beethoven.
3: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.

0: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
1: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
0: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
1: Truca al 900-903-743.
2: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
7: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
8: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
9: Les més boges que hi ha!
10: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

0: Quin ritme que ens portava Lady Gaga al 2008 amb això que es diu Poker Face. Un tema que ha sonat segurament a molts llocs, a moltes discoteques, al teu cotxe, a la teva casa i clarament a RAC 105.
1: La teva música.
0: I ara mira, baixem una mica les revolucions després d'aquest Poker Face increïble amb l'artista estadounidenc Marc Anbor, que ens porta aquest èxit global que es diu Belong Together.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Abans ho diu Max Navarro. Tu ets inigualable i tots som inigualables. Estic desitjant saber què ens portarà després d'aquest inigualable, perquè després de l'èxit d'Estrelles, el que escoltàvem era increïble. Però mira, jo et parlaré d'una coseta, i és que el pròxim dimecres hi ha un esdeveniment molt especial, i no estic parlant de l'eclipsi solar, i és que el 12 d'agost la Gira 105 fa una nova parada a les Barraques de Roses. A la nit més màgica, la Gira 105 arriba a Roses per a fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. Allà hi seran, atents, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i l'Ernest Codina del Matina Codina, punxant a la festa més divertida de l'estiu. Recorda, dimecres 12 d'agost, la Gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. I que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força et facin quedar a casa. Nosaltres seguim, en aquest cas, amb aquesta artista internacional, Dua Lipa, i el seu

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: la col·laboració de Shakira i Burnaboy, que ha donat voltes a tot el món.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: Són les 6 i 3 d'aquest dijous, 6 d'agost, salutacions a Nayara Fernández. Encara ens queden 3 horetes de molt bona música, com aquesta internacional que ja fa 16 anys que està amb nosaltres. Parlem de Katy Perry, que ens porta aquest so, que es diu Firework.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Làser. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900-903-743.
0: Verisure.
4: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
5: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
6: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
7: Les més boges que hi ha!
8: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

0: realment ens entenem quan diem que aquí a RAC 105 som el millor talent perquè et posem la millor música internacional, nacional, de tot tipus, sempre.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Qui també són un bon tàndem és Madonna i Sabrina Carpenter, que ens porten aquest Bring Your Love.

Però quina cançó més marxosa, no? Aquesta de Kevin Little, que es diu Turn Me On. Turn Me On. I és que va ser un èxit mundial al 2003, o sigui, ja fa 23 anys. Però mira, queden 8 minuts perquè siguin 6:45 de la tarda aquí a RAC 105. I nosaltres baixarem una mica les revolucions amb Soc un bohemio, que ens porta un títol molt graciós. Perquè avui pot ser un dia qualsevol d'agost.

0: REC 105 Barcelona. Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: d'estiu a RAC 105.
1: Escolta-la.
2: RAC 105.
3: La teva música.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
5: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-743.
8: Verisure.
9: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques, la gira 105.
10: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
11: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
12: Les més boges que hi ha!
13: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

0: estiuenc que ens portava Calvin Harris ja fa un anyet, juntament amb la veu de la cantant britànica Clementine Douglas. Això es diu Blessings.
1: RAC 105.
0: Mira, per animar una miqueta la tarda, que ja passen res, són 6:45, per animar les persones que estan als hospitals, al cotxe, a la feina, a on sigui, tenim a Pànic at the Disco.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

este y comas yo cas grasas. Catea títol The Bright Side. I és que potser sona el pròxim dimecres, perquè atents, el pròxim dimecres hi ha un esdeveniment molt, molt especial. I és que no estic parlant de l'eclipsi solar, perquè el 12 d'agost la Gira 105 fa una nova parada a les Barraques de Roses. Sí, sí, sí, a la nit més màgica, la Gira 105 arriba a Roses per a fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. Allà hi seran, atents, l'incombustible Enric Font del Jatardes i l'Ernest Codina del Matina Codina, punxant a la festa més divertida de tot l'estiu. Recorda, el dimecres 12 d'agost, la Gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. I que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força et facin quedar a casa. Us hi esperem. I vinga, va, que queden res. 5 minuts perquè siguin les 7 de la tarda aquí a l'estudi de RAC 105. Vigileu tots els que estigueu als cotxes, si us plau, vigileu les carreteres, perquè a mitja Catalunya ja està plovent. Aquí a Barcelona encara no, però queda molt poquet. Però aquí nosaltres seguim, com sempre, amb la millor música, en aquest cas de Clean Bandit i Demi Lovato, que ens portaven el seu Solo.

0: Queda just un mes per gaudir de l'Aitana al Palau Sant Jordi, que actua 4 cops.
1: La teva música
2: amb Naiara Fernández.
0: Són les 7:02 d'aquest dijous 6 d'agost. Salutacions de

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: Vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia. Carglass repara.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900 903 743.
7: Verisure.
8: El 12 d'agost, després de mirar el cel per l'espectacular eclipsi solar, a Roses tocarà mirar cap a l'escenari per ballar tots els himnes de RAC 105 a la nit més màgica de les barraques. La gira 105.
9: A la cabina, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i qui us parla, Ernest Codina del Matina Codina. Enric, ho tens tot preparat ja o no?
10: I tant! Ja ho tenim tot llest per fer-vos vibrar! Acompanyem-nos en aquesta nit màgica a les barraques de Roses.
11: Les més boges que hi ha!
12: Apunteu-vos-ho bé. Dimarts 12 d'agost, gira 105 des del recinte final del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força us facin quedar a casa. Us hi esperem.

0: Sí, jo també sóc del team de Bruno Mars, de que arriscaria tot per la persona de la meva vida. És el que ens diu amb això que es diu Risk It All.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Va, ens animem una miqueta amb Rihanna i aquest tema, un tamacle, que és Don't Stop the Music. I clar, òbviament, que no pari la música aquí a RAC 105.

0: Bé, aquesta cançó nova, nova no és, perquè està reversionant un clàssic del Sopa de Cabres. Sopa de Cabra. Però es diu Camins, Somnis i Promeses.
1: Hem de fer sols. La teva música.
0: I res, falten 5 minuts perquè siguin 8:15 de la tarda aquí a RAC 105. I abans de passar amb Marcos amb K, tenim Sound of Legend. RAC 105. Que ens porten al seu San Francisco. Yeah.

REC 105 Barcelona. Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.

0: Baby, un èxit, un clàssic ja, de la seva trajectòria musical. I'm
1: gone. La teva música.
2: RAC 105.
0: Quin també pot ser un èxit és aquest de Shakira, que es diu Soltera, i està dedicada a totes aquestes persones que actualment no tenen parella.

0: cançó que parla sobre l'angústia emocional, l'insomni i el profund buit que et deixa l'ausència d'una persona que has estimat. I res, queden 4 minuts perquè siguin les 8 de tarda. Nosaltres aquí seguim una horeta més. Soc la Nayara Fernández. I abans d'acabar l'hora, deixa'm que et porti... a Max Navarro, que ens portava aquest èxit, Estrelles.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Quants cops hem escoltat aquesta cançó, New Religion? Però en aquest cas ve de la mà de Baby Rexha i Faithless. I que fa que comencem l'última hora aquí a RAC 105.
1: Amb Nayara Fernández.
0: 8 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Aquí ens quedem una horeta més, com sempre, posant-te la millor música de tot el panorama. Tenim internacional, tenim nacional, tenim de tot el món. Com la que ve ara, Memories.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rock 105.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: és a Noter, que ens portava aquest himne mundial que es diu Talk to You, sonant aquí al RAC 105, passades un quart de nou de la nit.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I mira, aquesta cançó se li dedico a vosaltres i sobretot a la meva cosina Lucía, que avui justament fa anys, fa 17 anys. Així que per tu, Lucía, sort de tu, doques gràcies.

col·laboració que ens portaven Tame Impala i Jenny a principis d'any, que es diu així, Dràcula. De seguida tindrem una col·laboració també de Joan Dausà i Mamaduixa amb el seu Papi posa el disc, però abans gaudim d'aquesta de Black Eyed Peas, que té com a nom I Got a Feeling.

0: REC 105 Barcelona. Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la Lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

15 anys d'aquesta cançó de Lady Gaga, The Age of Glory. Sona encara molt bé, com si s'acabés de fer. I nosaltres seguim. Estirem ara cap a casa. Anem cap a casa amb Figaflowers, que el 2024 ens van portar això que es diu La Marina està morena, que per nosaltres és la cançó de l'estiu 2024 de RAC 105.

0: millors cançons, com aquesta, Good Time, de All City, amb Carlyle Rae Jepsen, que fa que jo em comenci a acomiadar de vosaltres perquè queden res, 12 minutets, 11 quasi, perquè siguin les 9 de la nit aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Doncs m'acomiado amb aquesta, amb Another Love, de Top Model. Salutacions a Nayara Fernández. Demà ens veiem a la mateixa hora i al mateix lloc, recorda, de 4 a 9, aquí als estudis de RAC 105. Que passeu molt bon dijous. Adeu, adeu.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona?

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?
3: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons. A la...

0: estem una mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: RAC 105, la teva música.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: ens queda.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 8 de novembre del 1931.
1: I el número de la sort, el...
3: 10.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: And I'll write your name. Peus a la sorra, ulleres de sol i la millor música.
1: L'estiu a RAC 105.

0: aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.